0: el bachatón de la L al número 1 dels 40.
1: El bachatón desde Canarias, Granada y a todos los rincones del mundo. Dale, vaya.
0: Aquí estaven Màlaga i Canàries agermanats. Amb aquesta història, aquesta setmana s'ha convertit en la més important de la setmana de la nostra llista, el nostre número 1 dels 40. Lola Índigo, Lucho RK, com et deia fa moment, el bachatón de la L. Així arrenquem aquesta nova hora a través dels 40. És dijous, 10 i 3 minuts al matí. Què tal? Fem un cafetó a aquesta hora? Vinga, va, així ens acabem de despertar tots plegats. Et sembla?
2: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
0: Epa, aquest sóc jo. Què tal? Com estàs? Junts fins al punt de la una. Ara ens quedem amb aquest Alex Warren, el de Fever Dream.

Efectivament, eh? Així és l'estiu, era això el que buscàvem, precisament, aquest temps de relaxa, desconnexió, aquest temps que ens fa somriure i que ens passem tot l'any, no ens enganyem, tu i jo. Somiant amb les vacances, amb el temps d'estiu. Detalles, passàvem per aquí amb la seva nova cançó, la seva proposta per aquest estiu, que s'anomena Era això.

Ara per aquí arriba Tame Impala des d'Austràlia amb la Jenny de les Blackpink en aquest Dràcula, i precisament aquesta última és la protagonista dels últims dies de diverses notícies a casa nostra per haver registrat el seu nou projecte a Girona. De fet, tots els catalans estem sorpresos que fins i tot apareix alguna que altra bandereta en el videoclip. Bueno, ja ho veurem més endavant.

Batito, Anna Mena i Lola Índigo passant per aquí. Escolta'm, i de seguida ens deixem portar per una de les cançons que marquen el ritme de l'estiu des de les Canàries i al costat del porto-riqueny Elvis Crespo. Sí, sí, amb Quevedo, lògicament. Però també ballarem amb el Dani Fernández o ara mateix James Arthur, Impossible.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Els 40.cat.

0: Aquí estava Juan Magán, Omar Montes, aquesta nova versió del seu Bailando por ahí, en aquest 2026 que s'anomena Ayer la vi. Escolta'm, hi ha ara mateix una dona que ho va rebentar sobre de l'escenari dels 40 Summer Live a les dues aturades que va fer a Catalunya. Aquesta setmana va ser a Salou i a Cubelles. Parlo de la Vico i el seu tiramisú.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: Des del Maresme, el so estival de la Vico a través dels 40.

0: Aquí teníem a Michael Moore i Raya Lewis, aprofitar les rebaixes, les d'estiu en aquest cas, amb aquest thrift shop. Escolta, amb aquesta botiga que trobem gangues, s'ha de dir també. I per ganga, ganga, la que tinc de seguida preparada per tu, una de les cançons fetes a casa nostra i que a més parla de l'estació de l'any que més ens agrada, com és l'estiu. Per què? Doncs perquè tenim les vacances.
1: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
0: Si ets el que està a punt de començar-les aquest mes d'agost, que comença aquest cap de setmana, doncs, escolta'm, jo crec que la millor banda sonora són els 40, que te la pots endur on vulguis. És el telèfon mòbil, el cotxe, l'aplicació o a la pàgina web, al

0: la nova cançó dels Bandaneon, eh? Això és la Desbusca Catalanet, de guapíssima, dels Passos Prohibits. Arriba aquesta anomenada El Ventilador al costat de Buos i Mont DJ.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: I després de la cançó en català més important d'aquesta setmana, anem fins als Estats Units d'Amèrica. Això està funcionant moltíssim més enllà de Catalunya. Es diu Mr. Not It All. És Teddy Swims, un home que quan obre la boca canta, ens deixa tots muts completament.

0: I així, eh? No ens la podem treure del cap, tu. Dai, dai, la Shakira i Burna Boy. De seguida, aquesta meravella, les teves orelles. La nova cançó de l'Ariana Grande, d'un disc que surt demà, dia 31. I per si fos poc, de seguida ens enamorem de tu al costat de la nova cançó dels Amics de les Arts. Aquest Segurament t'estimo. I per si fos poc... Ens deixarem portar per al so que arriba des de les Antípodes, des d'Austràlia, amb Tame Impala i Jenny, de les Blackpink. Tot això i més arriba ja als 40.
1: Tots els èxits.
2: 40.
1: Els 40.
0: Sí, sí, de seguida, al punt del migdia, arriben més tamacles. Faltaria més, entre d'altres, el número 1 de la setmana. Abans, Alejandro de Lady Gaga.

0: És la cançó més important aquesta setmana, des del capdamunt de la llista dels 40, el número 1, per la Lola Índigo i Lucho RK, amb això que s'anomena el batxatón de la L. És el número 1 dels 40, i atenció, perquè ara arriba un petit bocí del 8è àlbum de l'Ariana Grande, que es publica demà, dia 31 de juliol, per tancar el mes de juliol i abraçar el mes d'agost. Atenció amb aquesta nova història.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: La petita però enorme Ariana Grande arriba amb Hey That I Made You Love Me a través dels 40. Això és nou.

és una de les més populars de la formació Imagine Dragons, i que a més també donava peu una mica a fer l'acudit aquell tan simple, eh? El de que es veu des de la torre més alta de la ciutat de Toronto, Toronto entero. Mare meva, això és la calor ja. Que tenim un cap de setmana que n'espera ben calorós, eh? Temperatures amunt, i tocarà refrescar-se, ja sigui doncs, a la bassa, a la piscina, o per exemple també doncs, al mar. Sigui com sigui, porta'ns amb tu perquè et posarem la banda sonora ideal, la que necessites en cada moment amb tots els teus èxits.

Ara mateix arriba per aquí l'última proposta de l'australià Tame Impala amb la Jennie de les Blackpink, que a més últimament ha sigut portada de molts diaris i notícies per el seu últim projecte enregistrat a la ciutat de Girona. Hi ha una estelada, per exemple, que apareix per allà, que és sorpresa a molta gent, eh? Déu-n'hi-do. De moment ens quedem, això sí, amb això que s'anomena Dràcula. Tame Impala, Jennie de les Blackpink, junts als 40.

Ja ho saps, eh? Si estimes algú, aquest era un bon moment per enviar-li un missatge, un petonet. Una picada d'ullet també serveix. L'última cançó dels Amics de les Arts. Ideal per aquest estiu, per aquests amors efímers que passen en aquesta època. Els de vacances són els millors, sí o no? Segurament t'estimo. I parlant d'estiu, de seguida agafem un vol i ens situem a una illa a l'Atlàntic. Abans, Manuel Turizo.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: La graciosa. És una de les cançons més importants des de que van començar a venir notícia d'ella, que simplement va ser un viatge d'Elvis Crespo a les Canàries, alguns vídeos a les xarxes, i tothom doncs, ja pensant alguna cosa està passant, que Pedro està treballant en el seu nou projecte, i efectivament, teníem col·laboració que s'ha convertit a tot un referent d'aquest estiu gràcies al talent del jove canari. Aquí estaven tots junts. I escolta'm, i a més de seguida, n'arriba el més, eh? Faltaria. De seguida l'Adrià Soler amb més èxits aquí als 40. Jo hi torno demà a partir de les 10. Fins aleshores, com et dic sempre, sigues dolent, però només una mica, ok?
2: Als 40. Víctor de la Torre.
1: A Bezoya ja sabem que hi ha cançons que no pots escoltar només una vegada. Hi ha plans que tampoc només pots viure només una vegada. A Bezoya som molt de dia tot, una més. I acabar cantant en bucle amb la finestreta baixada i el volum ben alt. Si tu també ets a repetir allò que és bo, ets molt de Bezoya. Bezoya, aigua de mineralització molt feble per viure molt fort.
2: Deixes la teva ciutat per uns dies? No et preocupis. Emporta't amb tu tots els èxits. Les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40. Tots els èxits.
3: ¿Qué, qué? ¿Me vuelves a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Ofertas límite en El Corte Inglés. 15% adicional en electrodomésticos de marcas como AEG, Samsung, Haier, Dyson, Rumba y Taurus. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 30 de julio al 2 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
6: ¿Espera a alguien o le tomo nota ya?
7: Ya me puede tomar nota.
6: ¿Qué va a beber?
7: 2 Red Bull bien fríos.
6: ¿Dos?
7: Sí, uno para mí y otro para ti. Que es temporada alta y te vendrá bien tener alas en el curro.
8: Este verano queremos reconocer a los héroes que están al pie del cañón. Nomina el tuyo en redbull.com/héroesdelverano y podréis ganar un año de Red Bull gratis.
9: Moeve está contigo en tus viajes de verano. Por eso, del 30 de julio al 2 de agosto, ahorras el doble. Desde 10 hasta 60 céntimos por litro en cada repostaje. Con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Consulta condiciones en moeve.es.
10: Ten clarísimo lo que vas a comer con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 10 de agosto.
11: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores. 22 fechas. Un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40. Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero. Y las actuaciones de... Nil Muliné, Álvaro de Luna, Enol, Lola Tuduri, Marlon, La Beba, Piquete, Ruslana, Chema Rivas, Nayara, Samurai y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Con el patrocinio de... Aftervite, te pique lo que te pique y Repelvite, para que no te piquen. Manzana joya, siempre crujiente, siempre jugosa, siempre divertida.
2: Tant si ets de Stories o de Reels
12: o només dels que t'afaneixen,
2: segueix-nos a Instagram. Els 40. Barcelona, 93.9.

0: Vinga, porta-lo, Crele.
1: Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Aquesta cançó s'escolta diferent, sobretot si estàs comptant les hores per agafar vacances. Aquí és en Juan Magán, Omar Montes, aquesta col·labo estrella que es diu Ayer la vi, que portem unes quantes setmanetes escoltant aquí a la ràdio. Una i tres minuts, que tal com esteu, després del Víctor de la Torre, aquí ens hi posem, com sempre, per acompanyar-vos ja en aquesta tarda del dijous, a les portes del mes d'agost, i amb aquesta onada de calor que portem a sobre.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Això comença amb dues divas icòniques. Són Ana Mena, Lola Índigo, juntes en aquest petit OA. Bona tarda, família. Bona tarda.

Així va donar-se a conèixer en solitari Álvaro de Luna, eh? Aquí estava el Juramento Eterno de Sal. Això sí, ja us sabeu que l'Álvaro tenia abans una banda, eh? Al Cincinnati, que es deien. I aquí estava Álvaro de Luna, que per cert també l'hem tingut amb nosaltres aquests dies a la gira Els 40 Summer Live, que a tots els que van venir a Salou i a Cubelles, moltes, moltes gràcies, eh? Els 40, i ara, el sopa de cabra amb la Su i el món DJ.

Aquesta, una mítica. Que bona que és el baile inolvidable. Segur que molts vau anar a veure'l en el tour que va fer a casa nostra. Un dels grans d'aquest 2026 que ha trepitjat Barcelona, també Madrid, evidentment. Aquesta va Bad Bunny per rebre, ara, en un moment, a aquesta hora, 2:45 PM, l'Alex Warren. Aquesta cançó es diu Fever Dream. I de seguida, Bruno Mars, o també una mitiquíssima de Gente de Zona. L'estiu es viu millor amb cançons com aquesta per intentar oblidar-nos una miqueta d'aquesta calor que estem patint aquests dies.

Aquí està Shakira, el seu Die Die, la Shakira que aquests dies està de vacances abans que no comenci la seva residència a Madrid. Aquí estava el Die Die, per cert, aquesta cançó l'altre dia en un concert de la Karol G, de fet, ahir de matinada, li van preguntar a una nena petita, una fan que estava al concert de la Karol G, quina era la seva cançó favorita, i va respondre que el Die Die. Els petits de la casa sempre tan espontanis, eh? Bueno, t'imagines portar el teu bèstia a la teva primera cita de Tinder? Doncs digues adeu al dating tradicional i passa't al double date de Tinder. Uneix el teu perfil al del teu millor amic o amiga, fes match amb una altra parella d'amics i converteix la primera cita a un autèntic planàs on tot flueix des del primer minut. Menys pressió, menys silencis incòmodes i molt més bon rotllo, perquè amb double date de Tinder, el match val per dos.

Aquesta setmana gaudim del número 1, aquests dos, Lola Índigo, Lucho RK. La unió fa la força i queda demostrat en aquest El Bachatón de la L. A Lola Índigo ja saps el que està al número 1, al lideratge de la llista dels 40, i a Lucho RK de Granada és el seu primer número 1, i després de tants èxits ha arribat també el moment de glòria per ells, eh? Aquesta hora, 2:04 de la tarda, com estàs? Som els 40, tots els èxits preparats de seguida amb el Shawn Mendes, Álvaro de Luna, però ara, moment de tiramisú de la Vico. Jo sóc Adrià Soler. Bona tarda, família.

0: onada èpica aquesta hora. Aquí estava Vici i el seu Hey Brother. Ara aquí als 40, de seguida, Tame Impala amb la veu de la Jenny, que per cert, ja sabeu que la Jenny ha rodat un videoclip a Girona, també a la Costa Brava. El seu últim videoclip, t'expliquem tot això, a l'Instagram dels 40, eh? Una Jenny que ha rodat a platges de la Fosca, a Palamós, i també a Cala Satuna, a Begur, eh? No sap res. Ara aquí, preparats amb banda neon.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Aquí estan amb els Búhos i el Mont DJ. Aquesta unió que ens porten això que es diu el ventilador. És cançó de la setmana.

0: Aquí estava Samurai i el seu Los Paracaídas. I ara mia, aquí a la ràdio, a 2 minuts de 2:45 de la tarda, està preparat el Teddy Swims amb nova cançó.
1: El so més nou. Els 40.
0: Aquest que ens va regalar cançons com el Lose Control té nova història. Això es diu Mr. Know It All. Aquí us parla Adrià Soler. Espero que estigueu bé en aquest estiu. A la calor apreta, ja ho sé. A molta precaució també amb aquests cops de calor. Atenció a aquesta hora principal del dia. Ara aquí Teddy Swims.

0: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. Barcelona, 93.9.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. Els 40. Tots els èxits.

aquí está Quevedo, Elvis Crespo y una de las més sonades aquest estiu. Això és la graciosa que a mi de les 3 de la tarda, els que feu horari intensiu, esteu d'enhorabona, ja gairebé les 3, per sortir de l'ofi i anar a gaudir del dia. A veure si fem una capbussada o alguna cosa semblant per treure'ns una mica aquesta calor que avui apreta i de quina manera arreu del país. Aquesta hora, de seguida, són les 3 de la tarda, preparats amb històries potents del Juan Magán, també la novetat d'Ariana Grande o els La La Love You, que ens portaran una de les seves favorites. Aquí, com sempre, us parla Adrià Soler, acompanyant-vos a la vostra ràdio, als 40, on sonen tots els èxits. Els 40 són sexys. La resta de mortals que continueu treballant, sobretot, per exemple, a zones turístiques, i escolteu la ràdio, ànims, que ja queda menys. Aquí estan els Maroon 5.

0: Aquí estava Juan Magán, Omar Montes. Aquests dos junts, que no paran d'acumular reproduccions amb aquesta cançó. 3 i 3 de la tarda, què tal, com estàs? Una de les bones per inaugurar aquesta hora al teu costat. Abans que no sigui cap de setmana, abans que tothom no se'n vagi de vacances, aquí estem preparats amb històries potents, per exemple, d'Ariana Grande, que aquesta cançó és candidata a la llista dels 40.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Això és nou, avança nou treball de l'artista. Es diu Hey That I Made You Love Me. És història potent d'Ariana Grande que torna a la portada musical.

Aquí està One Republic, Ryan Tedder i companyia. Aquest, un dels grans compositors de la història musical del pop actual. Aquí estava el seu Counting Stars i ara, un quart de quatre de la tarda, preparats amb una de les cançons viral que el Sidderland, a més, aquesta vegada s'han fet acompanyar de la Paula Cums. És una de les col·labos de l'estiu.

Manu Turizo. Por un pendejo no se llora a aquesta hora. 3:35 de la tarda. Per cert, avui a loscomenta.com xerrem amb Zendaya, també amb el Tom Holland, que ja ho sabeu que ja s'ha estrenat la peli de Spider-Man, la nova entrega que arriba als cinemes a casa nostra i que, a més, promet ser una de les més taquilleres d'aquest estiu, la peli de Spider-Man amb el Tom Holland i la Zendaya. Amb els dos actors hem xerrat a loscomenta.com. Entrevista en exclusiva amb els 40. I ara, aquí, preparats amb el John Legend, el punt romàntic de la tarda es queda amb aquest All of

als 40. Si desconnectes, tu perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu. 40. Els 40. Tots els èxits.

0: continua la febre amb aquesta cançó, eh? El Dai Dai de Shakira i el Burna Boy, que ja ha estat diverses setmanes número als 40 i també és una de les cançons més escoltades a tot el planeta, eh? Encara de setmanes després del Mundial, continua sonant amb una força increïble. Escolta, de seguida són les 4 de la tarda, de seguida per aquí el Pau García, que està preparat.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Jo sóc Adrià Soler i demà t'espero a l'últim dia del mes de juliol. Demà molta gent agafareu vacances i nosaltres ho celebrarem des d'aquí, des de la ràdio. Demà hi tornem, que vagi bé. Adéu.

0: És la unió entre Granada i Canàries i ara directe al número 1. És el batxatón de la L, de la Lola Índigo i el Lucho Reca, amb el que ens serveix perfectament per començar aquesta nova hora. Són les 4 de la tarda. Què tal, com estàs? Espero que estiguis més que bé. I és que he quedat per aquí perquè entres per aquí Alan Walker de, amb el seu Faded o Dràcula de Tame Impala i Jenny.
1: Els 40... Pau Garcia.
0: Però abans passa l'Alex Warren amb el seu Fever Dream. Estava en una mica de polèmica amb els Grammys i aquesta és una cançó que va sonar a la passada edició.

És aquest tema clar d'Alan Walker. Això es deia Fade It i la recuperàvem en aquest 30 de juliol. Ja està acabant el mes i meravella de cançó, eh? I ara arriba una altra meravella de cançó d'aquest estiu 2026. És la unió entre la Naina i la Jules. Això es diu Cara de Cul, aquí als 40.

És la unió entre Anna Mena i Lola Índigo amb aquest Petito, girant aquesta setmana des de la setena posició de la llista més important de tot el país. I abans també sonava Maluma amb el seu Cosas Pendientes o Dràcula de Tame Impala i Jenny Yandas per aquí, sonant La Villa de Ryan Castro i Capo, però abans Girl on Fire d'Alicia Keys.

0: I sabeu d'aquells plans que agraden a tothom, aquells en què no hi ha debat, on no hi ha excuses? Doncs això és PortAventura World, el lloc on tothom s'hi posa d'acord. I avui us donem l'oportunitat de viure aquesta experiència perquè sortegem entrades per PortAventura World entre tots els oients. Has de trucar ara al 933-44-1413. Repeteixo, 933-44-1413, i qui truqui més ràpid s'emporta les entrades. El pla perfecte existeix i pot ser el teu. PortAventura World, on tothom s'hi posa d'acord.
1: Hola, esto te interesa.
2: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
1: ¿Y lo del sorteo?
2: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha.
4: Carglass cambia, Carglass repara.
5: Barcelona, 93.9.

0: no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
1: Lady Gaga.
2: This is Bruno Mars.
0: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

0: Que bé sona la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo. I si agafes vacances properament, potser demà o la setmana vinent, és un molt bon lloc per anar fins a les Illes Canàries i és molt bonic. Amb ells comencem, acabem aquesta hora i comencem en res l'hora de les 5 amb Ayer la vida, el Juan Magani i Omar Montes, superestrella de l'Aitana. Dios és un stalker de Rosalia i molts més, així que jo de tu no em dones que no em desconnectaria.
1: Els 40. Pau Garcia.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

Són Juan Magán i Omar Montes amb el seu Ayer la Vila, cançó original que es deia Bailando por ahí, va sortir ni més ni menys que fa 14 anys, el 2012, i ara l'han remesclat. I ara arriba un artista que ens està acompanyant a la nostra gira d'estiu, els 40 Summer Live. Va passar per Salou i per Cubelles el dilluns i el dimarts i va petar moltíssim amb aquest tiramisú. És la Vico.

Era el ventilador de Banda Neon, Buhos i Mon DJ a la producció d'aquest temacle, que és que la veritat és que és un essencial d'aquest estiu. Era la cançó més important de la setmana aquí als 40. I ara arriba els Reis de la Bachata, Romeo Santos i Prince Royce, que estan de gira pel nostre país i arriben amb el seu Dardos des de la 15a posició de la llista.

És el Mr. No Mirol del Teddy Swims sonant des de la 26a posició de la llista més important de tot el país, el del 41. I va estar parlant diumenge passat amb el Toni Aguilar als 40 Global Show i va dir que l'any vinent veu un nou disc que es dirà Ugly.

0: I és que a l'estiu l'aventura més refrescant és a Caribe Aquatic Park, i aquest any podeu descobrir la nova àrea pirata Coral Bay, que és una zona familiar per totes les edats, amb una piscina multiaventura única al món, múltiples tobogans i la primera water coaster d'Europa, només a PortAventura World. I avui us donem la possibilitat d'anar-hi. Has de trucar ara al 933-44-1413, 933-44-1413, i qui truqui més ràpid s'emporta les entrades.
1: Hoy hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 24 de julio, el bote de 71 millones de euros de Eurojackpot de la 11 ha tocado en España. Tú puedes ser el próximo agraciado. Juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
2: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
4: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
5: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país.
6: Más de 200.000 espectadores, 22 fechas,
5: un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40, Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero, y las actuaciones de Neil Mouliné, Álvaro de Luna, Enol, Lola Tuduri, Marlon, La Beba, Piquete, Ruslana, Chema Rivas, Nayara, Samurai y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto.
6: Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
5: Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live.
6: Con el patrocinio de Crystal Box. Nosotros nos encargamos del parabrisas y tú del verano. Crystal Crack, Crystal Box. Tortilla Palacios. La mejor tortilla después de la tuya.
7: Barcelona, 93.9.
8: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
9: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris i molt més amb descomptes irresistibles.
8: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
9: El pla perfecte és a Mataró Park.
10: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
11: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
12: Y es que en Marvel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
11: Marvel, dulces de leche, alfajores,
12: en tus postres o como snack a cualquier hora.
11: Entra en dulcedelechemardel.com i descúbrelo.
13: A Catalonia Ceràmic portem quasi 40 anys al mercat, sent els líders en material per a la construcció. Catalonia Ceràmic, ens trobaràs a Barcelona, entre Cerdanyola i Sant Cugat, Cornellà, Premià de Dalt, Sabadell i a catalonia-ceràmica.es.
14: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
15: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
16: Vols conèixer millor els artistes de referència? 40. Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
17: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
16: Ens escoltem a Can 40.

els40.cat. Connecta amb els 40. Els teus artistes preferits sonen als 40.

0: És el Dai Dai de la Shakira i el Bernabó girant des de la tercera posició de la llista més important de tot el país, el del 40 al 1. I, de fet, vindrà la Shakira a Madrid amb la seva residència europea al setembre i a l'octubre i farà més de 12 dates. Amb aquesta cançó jo m'acomiado. Torno demà des de les 4 i fins a les 6 de la tarda. Fins llavors, que ho passis bé. Adéu-siau.
1: Els 40. Pau Garcia.

als 40. Els 40, tots els èxits. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els 40.cat.

0: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Els 40.cat. 40. Tus artistas favoritos suenan en los 40.
1: Hola, gente, soy Bad Bunny.

0: tots els èxits. 40. Els 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé

0: This is Coldplay. It feels like
1: Coldplay. I'm falling in love. Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els ex